0: σου, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina. Suena el

0: Imagina Ràdio.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
4: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
5: Actes i festa per a grans i petits.
4: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
5: Tota la programació a jesús.cat.
4: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
6: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apresa en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
7: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Que bé, quina olor més bona.
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
2: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
1: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
2: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
1: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
7: Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De bon matí a Imagina Ràdio.
1: Molt bon dia, són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Avui és dimarts, és 14 de juliol i aquí estem al De Bon Matí des d'ara i fins les 9 i mitja. Estem acompanyant-te, com sempre, amb la millor música. Avui tindrem també, com cada dia, la cançó en català, la cançó en català del dia, i tindrem també a Laura Otero, perquè és dimarts, així que cal parlar d'algun tema relacionat amb adolescència. Ens posarem al dia i ho farem amb els titulars en portada i també en l'informatiu amb Andrea Maqueda. També repàs a les activitats i, com t'he dit abans, la millor música. Així que comencem ara mateix. Si falten res, 10 segons per a les 8 i 5. Molt bon dia si t'acabes d'incorporar. I res, que comença el De Bon Matí.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
1: Khalil Gibran deia que una persona, l'ànim de la qual millora amb un llibre, un poema, una cançó o una conversa amb si mateixa, no pot ser derrotada per ningú, fins i tot la vida, per enfront d'ella.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: I escoltem ara Camila Cabello, la cançó es diu Havana.

0: Fins a les 9 i mitja de Bon Matí. A Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
2: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin vela.
1: Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: I després d'escoltar i recordar la música dels Dire Straits, anem ara per el repàs als titulars en portada d'avui dimarts. Comencem amb El Periódico. Els espanyols preferixen un avanç electoral a una moció de censura. Un de cada tres votants del PSOE aposta per anar ja a les urnes, opció quasi unànime entre els electors de PP i Vox. Feijóo conserva un avantatge de 3 punts sobre un Sánchez estancat, Vox es manté i Sumar cau. Reconstrucció després del foc, diu el titular. 83 municipis d'Andalusia són en zona de perill d'incendis, però només 139 tenen plans locals d'emergència. El govern vol reduir d'un any a un mes la tramitació de llicències urbanístiques. També es parla sobre intents de suïcidi, sobre una estadística, diu el 70% de les persones que es tiren al metro sobreviuen amb seqüeles greus. També els contractes nous de lloguer a Barcelona baixen un 2% en el primer trimestre de l'any, segons dades de l'Incasòl. I l'empresa Pangea fabricarà propulsors espacials a l'Hospitalet. A la portada de La Vanguardia, diversos temes, també un d'ells, pues, el Mundial de Futbol, perquè Espanya busca la final contra una temible França. Espanya disposa aquesta nit a les 9, la seva segona semifinal en un Mundial de Futbol. Jugarà contra França, una de les favorites, per obtenir el títol. L'equip espanyol confia a frenar les figures franceses com Mbappé o Dembélé amb el talent jove de Lamine Yamal. També

que l'expresident va ser sarcàstic sense mala intenció. I és que la polèmica és arrel de l'article de Mariano Rajoy en què comentava la qualitat de la selecció francesa de futbol objectant que la majoria no són sarcàstics

0: des de la mitjana en l'onada de calor. Els experts assenyalen que l'altra mortalitat per clima extrem és una anomalia que ha afectat majoritàriament persones de més de 65 anys. Els Mossos busquen un piròman com a autor dels focs d'Aiguamúrcia, i és que la policia catalana sospita d'un piròman en concret que és reincident com a autor de 3 incendis consecutius que ha patit aquesta població de l'Alt Camp des de dimecres passat. Espanya serà el segon país europeu que més pujarà l'habitatge. L'agència S&P preveu que els preus augmentin un 9% aquest any. Diu que investiguen també la venda d'ulleres insegures per veure l'eclipsi del 12 d'agost. A la portada del diari, ara el govern vol reduir a un mes l'espera per a llicències urbanístiques. L'avantprojecte preveu simplificar tràmits i terminis, tant per crear habitatge com per obrir empreses. La licitació d'obra pública per força i encara està lluny de corregir els dèficits històrics acumulats. Diuen que també sobre una estadística que de cada 4 focs forestals és provocat. El CNI reconeix que va espiar David Fernández. La fiscalia retira les acusacions contra Vergés i Argimon. D'altra banda, detinguts per enterrar 46.000 tones de brossa feien tràfic il·legal de residus de França a Catalunya. I també sobre Mariano Rajoy, diu el racisme de Rajoy xoca amb l'Elisi i la Moncloa. Fins i tot el partit de Marine Le Pen critica l'expresident espanyol. I per acabar el repàs a la premsa general, anem pel diari de Tarragona. La comissaria de Mossos de Battistini serà una realitat el 2028, i és que la concessió serà per a 50 anys i l'Ajuntament avançarà 1,5 milions d'euros. Diu, polígon de Francolí, diu, del batxe a l'asfalto, diu el titular, i és que l'Ajuntament dona resposta a una demanda històrica de les empreses. I l'extrema dreta francesa accepta les explicacions de Rajoy, també es fa ressò al diari de Tarragona d'aquesta polèmica, diu, crisi diplomàtica a hores abans de la semifinal, que, com recordàvem, és avui a les 9 de la nit. Cal dir també que arreu Sant Joan redueix a la meitat les llistes d'espera. Sobre Aiguamúrcia diu que els veïns ja retornen a casa després de controlar l'incendi. I en economia, el sector TIC celebra el projecte de la IA a Flix. Anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu, primera final França-Espanya a les 9 de la nit. Diu, Espanya i França obren avui les semifinals del Mundial en un apassionant duel amb rang de final. Més coses sobre el Barça, en aquest cas, diu, el Barça 26-27 es posa en marxa, i és que els primers jugadors citats van acudir ahir a la ciutat esportiva per passar les proves mèdiques. El club blaugrana haurà d'abonar 8 milions al Manchester City si renova a Ferran Torres. Sobre el Real Madrid, diu, arrenca el segon Madrid de Mourinho. A la portada de l'Esport diu, vamos a por la final. Espanya busca la seva segona final mundialista en el duel del voltatge. Diu, Pedri pot tornar a l'11 inicial i Lamine Yamal arriba pletòric i llest per fer història davant de la selecció francesa. A la portada de l'Esport també es parla, entre altres, de MotoGP. Diu, Márquez per la més gran remuntada de la història a falta d'11 curses. I acabem amb la portada de l'Esportiu. Cracs en lluita, diu el titular. La selecció espanyola i la francesa obren avui unes semifinals molt potents amb 4 campiones del món guiades per referents que volen pugnar diumenge pel títol. Parlem també del Barça. Diu, Flick s'hi posa, el campió de Lliga encara en espera de molts futbolistes té avui el primer entrenament un cop superades les proves mèdiques. En bàsquet, diu, Justin Robinson s'incorpora al Barça i Xenguelia no té clara la seva continuïtat. I acabem parlant de MotoGP. Diu, a mig curs de la millor manera, diu, Marc Márquez ha retallat 84 punts al líder en 4 grans premis.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.
0: I és el tornar amb The Buos, la cançó es diu Sweet Caroline.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493. Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rosent Margalef.
4: A mi me la dona per ser molt fort.
1: A Rosent Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirosent.com.
5: Rosent Margalef, la mel de casa.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
6: I escoltàvem fa un moment la música de Buhos, ja ho has sentit, i ara tenim a David Guetta. La cançó es diu Flames.

0: Inma Rastrero, Devon Matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: I arribem ja, arribem a les 8 i mitja del matí, arribem a l'informatiu i ho fem recordant la música de Kylie Minogue.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8.

0: davant de qualsevol especulació mentre continua la investigació dels fets.
1: El Montsià contractarà 13 persones aturades a través del programa Treball i Formació 2026.
0: Les places subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya s'adrecen a col·lectius prioritaris com persones beneficiaris de la renda garantida, dones en situació d'atur, persones en risc d'atur de llarga durada i el col·lectiu trans. Els llocs de treball inclouen perfils com peons de brigada, personal de neteja, auxiliars administratius i auxiliars d'informació i es distribuiran entre diversos municipis de la comarca i el mateix Consell Comarcal. Les persones interessades podran inscriure's fins al 17 de juliol a través del Servei d'Ocupació de Catalunya.
1: El Centre d'Interpretació del Renaixement de Tortosa estrena un espai interactiu.
0: L'objectiu és apropar la cultura i el llegat històric, artístic i humanista de Tortosa del segle XVI amb una proposta museogràfica amb novetats tecnològiques com una intel·ligència artificial que transforma en temps real els dibuixos realitzats pels visitants en projeccions animades, un mural interactiu, una cabina fotogràfica o uns tapissos en format digital. El projecte ha tingut un cost d'uns 139.000 euros finançats amb fons europeus Next Generation i ha estat desenvolupat per l'empresa especialitzada Frame of SL.
1: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem?
0: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè amb bandes de núvols alts i mitjans que aniran apareixent durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 33, 34 i 35 graus a les hores centrals.
1: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
0: Fins després.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
6: Bé, torna a ser dimarts i tenim ja nosaltres aquí preparada Laura Otero. Laura, bon dia.
7: Bon dia, Ima, com estem?
6: Doncs pues molt bé, i amb moltes ganes de començar ja que ens expliques coses. Jo no sé exactament esta setmana de quin tema parlaràs, però segur que serà... segur que algú t'ho agrairà.
7: Bueno, la veritat és que no ho he pensat massa, sinó que he pensat en un tema que realment necessitaríem com a 50.000 programes, no?, per abarcar-ho tot. Però bueno, ens centrarem en una mica l'important, vale? I crec que és un tema que avui en dia pues, s'està convertint en un problema. I sí que és veritat que és amb tant de posar l'alarma, no?, que és sobre les addiccions a les pantalles.
6: Ostres, sí. Que va començar en nomofòbia, no?, nomòbilfòbia, i crec que ara, com s'ha estès a més coses, no sé quin nom deu tindre.
7: Claro,
6: no sé si serà el mateix o no.
7: Saps què passa, Mima, que claro, aquí, per exemple, jo he pensat de centrar-me en lo mòbil, però claro, quan tu parles de les addiccions a les pantalles, claro, aquí entra tot un món, no?, que si sembla bé i si després continua interessant, se poden parlar d'altres tipus de pantalles. Avui he pensat de centrar-me en lo mòbil perquè, bueno, qui no té algú dins de la família, no?, on sempre s'ha sentit la frase de «mama, aquest any vull un mòbil»,
6: yeah,
7: no?, a casa, i tothom que no, que ets massa menut, i problemàtica, no?, discussions. Claro. Llavors, pues, bueno, pues una miqueta pues, per a posar en context com estan anant les coses, i crec que fa falta pegar-li una volta a lo que està passant.
6: Molt bé, pues contamos.
7: Bueno, una mica... que és el que jo diria als pares, no?, que a vegades posar límits és molt incòmode perquè no mos agrada, perquè aquí pot despertar moltes discussions, però no fer-ho sí que és veritat que, i s'ha demostrat, no?, que pot tenir conseqüències molt negatives en un futur, i a vegades un futur que no és tan llunyà. No?
6: Claro.
7: Llavors, començo, si et sembla bé, en un estudi que m'ha semblat molt interessant, perquè és un estudi molt alarmant, on s'enombren paraules que clar, avui en dia potser se senten més, però és que abans una ansietat, depressions, somatitzacions, especialment no en dones, risc de suïcidi, tot això s'està duplicant i estem parlant en adolescents.
6: I això estem parlant arrel de les pantalles.
7: Arrel de les pantalles, no? De tot el que porta.
6: Ostres.
7: Sí, per exemple, a la primària, no? Més de la meitat ja tenen mòbil.
6: A la primària,
7: a la
6: que
7: primària.
6: Acaba l'any que fas los 12.
7: Exacte.
6: O l'any que fas los 11 acaba...
7: 12, crec.
6: L'any que fas los 12.
7: Sí. I a l'ESO hi ha més del 90%, claro, té el mòbil, no?
6: Claro, i si no el tens...
7: ets com lo...
6: Clar, he escoltat allò de, ostres, és que si no era l'únic que no el tenia.
7: Sí.
6: I també hem de parlar, bueno, hem de parlar, que ja en parlarem, també pot patir bullying en aquest sentit, perquè ets lo raro, ets lo diferent.
7: Lo diferent, no?
6: Vull dir, és
7: sí,
6: complicat,
7: també. Sí, però després també te faré referència a això, també. Llavors, sí que m'agradaria com a deixar coses clares per a canviar una miqueta conceptes, no? De dir, a veure, per a que estos pares també puguen continuar sent tajants en coses i no cedir només perquè la societat mos marca
6: claro.
7: Que hem de cedir, no? Llavors, penseu una cosa, que l'aïllament no és el mateix que diferència.
6: Molt bé.
7: Vale? Això
6: bona,
7: per a començar.
6: Bona frase.
7: Això
6: bona
7: per
6: frase,
7: a començar. Vale? Després, la pressió del grup fa molt. Perquè ja no és només la pressió del grup, sinó que és el propi crio, quan arriba a casa, la pressió que dona el crio, no?
6: Claro.
7: Llavors, com a adults, si donem el mòbil perquè hi ha una pressió del grup, som uns adults que no tenim criteri.
6: Claro.
7: Vale? I al final això, si mos apreta per aquí, mos apretaran més coses. I hem de sempre tindre les coses molt clares per a no deixar-nos, no?
6: Ja, yeah.
7: Perquè és, jo sé que costa, jo sé que és molt difícil, però sí que és molt important tindre les coses molt clares.
6: Ja,
7: vale?
6: És que és així. A més, si, jo crec que si l'adolescent en este cas veu que l'adult té les coses clares, que l'adult... Jo crec que al final està aprenent una lliçó també.
7: Exacte.
6: De vida, que és importantíssima i que
7: exacte.
6: Se frustrarà i la frustració s'ha de viure també.
7: Exacte, que pareix que això Ima, si et sembla bé, també m'agradaria també com a dona per a
6: un altre
7: per a un
6: tema,
7: altre
6: no?
7: Tema, no? Perquè avui en dia és com a que si no deixem que els nostres fills tinguin frustracions, estem creant
6: claro.
7: Xiquets, vale? Problemàtics.
6: Claro, i insegurs, vale? Després.
7: Exacte, en una autoestima molt baixa, vale? Que ja et dic que això també és un tema dels que m'agradaria sí. Parlar en un futur, perquè crec que cada vegada, no, això
6: sí.
7: Predomina molt. Llavors hi hem de parar molt de compte. Llavors, també el tema de que el fet de donar-li el mòbil no garantitza que els nostres fills s'integren, perquè
6: claro.
7: A vegades és, bueno, va, donem-lo mòbil, i això farà que s'integren lo grup. No.
6: No té per què.
7: Molts de xiquets,
6: sí,
7: no? Molts de xiquets tenen mòbil i continuen sense sentint-se, o sigui, continuen sentint-se sols. Vull dir que al final no m'ha arreglat res, no? Al contrari.
6: Claro.
7: Llavors, també, els pares han de valorar si el nostre fill està preparat i, sobretot, o el que vaig a dir ara, si té la maduresa emocional suficient, l'autocontrol i la capacitat de demanar ajuda. Vale? Per què? Pues perquè hi ha xiquets que a nivell, no, que dia ara del tema de la madures, no estan preparats, és com si donesses una arma.
6: Claro, claro.
7: Vale? Mm. Llavors jo penso que hi ha un treball previ, que després també en parlaré, un treball previ abans de donar un mòbil, no? Vull dir que... I sí que és veritat que res com els adults responsables saben perfectament, m'hi coneixen els fills i saben, no, de quin peu coseja i saben en què pot tindre més dificultats.
6: Claro.
7: Llavors jo crec que és aquí on t'ha d'haver este perdre este temps per a poder ajudar-lo davant de tot la problemàtica que es trobarà una vegada hi hagi un mòbil a les seues mans, no? Llavors jo crec que això també és important, que els pares puguen perdre este temps en poder fer esta educació, no? Després de... També una cosa superimportant, no? Que és el que he dit ara, el dels pares, i en definitiva, que molts nens... tinguin mòbil no significa que sigui el millor per a tots, ni que tots estem preparats, no? Però el mateix passa en els límits, en els horaris, no hi ha una única resposta,
6: claro.
7: Perquè a vegades és, oi, quina és la solució? Oi, quina és... Què em pots dir? No hi ha una única solució que sigui correcta. Jo crec que cada família depèn de les seves pròpies decisions, perquè ningú com a casa coneix perfectament la situació, l'ambient, lo que los nostres fills, jo penso que ha d'haver com un criteri molt gran, no?
6: Claro.
7: Dels pares.
6: Molt bé.
7: Vale.
6: Claro, és que és una mica assaig-error en alguns casos també, no? De provar alguna cosa i si no funciona, doncs pues, escolta'm, busca la manera de buscar una altra solució, que també
7: sí.
6: Estarà. Hi ha un ventall, a vegades mos tanquem en una solució

0: Pues una pel·lícula a la nit, no? Al final és... La tecnologia es converteix en una cosa, en una herramienta que... positiva que mos potencia l'oci i que al final no mos dificulta o no mos... no mos fa que mos deixéssim de fer coses, claro. No mos limita en aquest aspecte i que a la vegada mos facilita tasques i disfrutar d'estoci. Això és el que és l'ús, l'ús normal.
1: Molt bé.
0: Vale? L'abús. Aquí ja comencem a...
1: Ja comencem
0: a veure cosetes, no? I això és quan el temps que dediquem a les pantalles comença a ser excessiu, vale? I aquí ja comences a canviar o evitar activitats que eren importants, vale? Claro. Que tu al teu dia a dia pues les fes i que no et costava fer-les, no? Aquí ja comencem a pues avui no la faig, va, no passa res, no? Yeah. També es veu afectat la son, les relacions socials,
1: el mòbil quan marxem al llit.
0: Exacte, això també és un tema important i tot lo que totes les conseqüències negatives, no, que porta. Després també tenim problemes, no, en les responsabilitats laborals o acadèmiques. Aquí és quan hi ha a classe et poden dir que ja ha baixat el rendiment acadèmic d'un fill. Què passa, no? Aquí hi ha bé els problemes. I després també, avui en dia se veuen molts xiquets encara de son, agotats, que abans tenien una vitalitat i una energia molt gran i ara els veus que comencen a minvar i és perquè pot ser de nit. Utilitzem el mòbil hasta les tantes, vale? Claro. I això ens porta a conseqüències. Vale? Aquí ja t'està afectant a la salut física i emocional.
1: Claro, vale? És que sí. Sí, sí.
0: I la paraula, no? Addicció.
1: Claro, la grossa, la que fa...
0: La grossa, la que fa molt de respecte, perquè la relacionem en addicció a les drogues, no? En... Pues bueno, pues és lo mateix, al final.
1: Claro.
0: Saps? És un problema més greu i es caracteritza que hi ha una dependència psicològica, vale? Que domina tot el comportament de la persona. Vale? Per exemple, pues, un jove que experimenta una ansietat extrema quan no té accés al telèfon.
1: Claro.
0: Vale? Aquí estem nerviosos, no sabem què fer, el nostre cap està pensant en altres coses, no podem estar centrats. Vale? I què passa? Descuida les seues responsabilitats.
1: Claro.
0: Totes. Vale? I aquí ja sí que veu que ja es deixen, ja perd relacions socials, a casa no interactua per a res... Vale? I passa la major part del temps a les redes socials o als videojocs. Vale? Vull dir, el mòbil utilitza per a tot. Llavors, ja no només afecta les rutines diàries, sinó també a la salut mental. Oco. Salut mental
1: ràpid.
0: I tot el que comporta la salut mental. Perquè aquí ja ve un estrès, una depressió i un aïllament social.
1: Claro.
0: Vale? I això és molt greu.
1: Molt.
0: Vale? Després, lo com a... Vull també dir una cosa important, que no tot ha de ser dolent, sinó que l'ús adequat de les pantalles pot ser molt útil i li pots traure molt de partit.
1: Vale?
0: Sí. Vull dir que al final hi ha una línia, hi ha una línia molt fina.
1: Demonitzar-les, no?
0: Exacte. Claro. Vull dir, no veiéssim només la part negativa, que si se fa un bon ús, les tecnologies al final han vingut per a quedar-se,
1: claro.
0: I mos hem de viure en elles i li podem traure molt de suc perquè són positives.
1: Claro, claro. Molt bé, pues, Laura, ara sí que ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Gràcies, vale? A tu, Ima.
1: Vinga.
0: Adéu.
2: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
3: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
6: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
7: La vida son moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som

0: especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: I arribem a l'hora punta, arribem a les 9 del matí, ho fem amb la música de Dominic Fike. La cançó es diu Baby Doll.

0: Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Hora puntal és 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia, Inma.
5: L'Ajuntament de Gandes ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de Banys de la Fontcalda.
6: El consistori ha expressat el seu còndol a la família de la menor, que va morir ahir a la zona de Banys de la Fontcalda arran d'un despenediment de pedres als gorgs. En el mateix accident, una jove de 24 anys, familiar de la víctima, va resultar ferida greu i va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament de Gandesa va convocar ahir un minut de silenci davant del consistori i ha demanat màxim respecte per la família i prudència davant de qualsevol especulació mentre continua la investigació dels fets.
5: El Montsià contractarà 13 persones aturades a través del programa Treball i Formació 2026.
6: Les places subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya s'adrecen a col·lectius prioritaris com persones beneficiaris de la renda garantida, dones en situació d'atur, persones en risc d'atur de llarga durada i els col·lectius trans. Els llocs de treball inclouen perfils com peons de brigada, personal de neteja, auxiliars administratius i auxiliars d'informació i es distribuiran entre diversos municipis de la comarca i el mateix Consell Comarcal. Les persones interessades podran inscriure's fins al 17 de juliol a través del Servei d'Ocupació de Catalunya.
5: El Centre d'Interpretació del Renaixement de Tortosa estrena un espai interactiu.
6: L'objectiu és apropar la cultura i el llegat històric, artístic i humanista de Tortosa del segle XVI amb una proposta museogràfica amb novetats tecnològiques com una intel·ligència artificial que transforma en temps real els dibuixos realitzats pels visitants en projeccions animades, un mural interactiu, una cabina fotogràfica o uns tapissos en format digital. El projecte ha tingut un cost d'uns 139.000 euros finançats amb fons europeus Next Generation i ha estat desenvolupat per l'empresa especialitzada Framemove SL.
7: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
8: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
7: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
7: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè amb bandes de núvols alts i mitjans que aniran apareixent durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 33, 34 i 35 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, bueno, calor i cal dir que hem mirat fa un moment i estem a Baix Ebre Montsià sobre el 90% d'humitat.
6: Així és, sí.
5: Que es diu ràpid. Molt bé, Andrea, gràcies, que passes bon dia.
6: Molt bon dia.
5: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apuntat tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. Si no, a més, també pots ampliar aquesta informació i més notícies a través del nostre digital imaginaradio.cat.
10: Ei, què et passa? Fas mala cara.
11: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
10: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
12: M'has salvat la vida.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
13: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
14: Això es diu l'Empordà.

0: En català del dia avui, de la mà del Sopa de Cabra, es diu L'Empordà i en aquest cas és la versió en directe de la banda. Les 9 i 7 minuts del matí. Escoltes, Imagina Ràdio.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: la cançó Jenny Navatella, o Genio en la Botella, perquè també es va traduir a l'espanyol, i és la que escoltem ara mateix, la que m'he escoltat, millor dit, i ara...
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: Anem a fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir mateix. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat la formada pel 5, el 7, el 20, 30, 31 i 45. Complementari el 41 i reintegrament el número 5. Els números de la primitiva, el 6, el 35, 39, 45, 46 i 47. Complementari el 18 i reintegrament el número 6. A la Bonoloto, la combinació ha estat formada pel 21, 24, 25, 26, 41 i 46. Reintegrament el 5 i complementari el 32. I finalment, el número del trio ha estat l'1, l'1 i el 8. I finalment, ara sí, el cupó diari de l'11, el número premiat, ha estat el 23.785 i la sèrie, la 18.
1: Imma Rastrero, de bon matí, Imagina Ràdio.
0: I bueno, per cert, algo que t'he de contar i no t'he contat encara, que ho saps, però jo vaig a recordar-te. Estos dies t'ho recordaré perquè el dissabte tens una cita. Sí, sí, si no ho sabies, si no havies caigut, pues tens una cita, i la cita és a Masdenverge, a les 10, exactament a les 10 de la nit, al pavelló poliesportiu, perquè allà pues, se celebrarà la nit de l'humor. Si vols riure, si tens ganes de riure, de passar-ho bé, d'estar pues, amb gent que també s'ho passarà igual de bé que tu, pues això, dissabte a les 10, al pavelló poliesportiu de Masdenverge. Bueno, l'actuació, la nit de l'humor, és a càrrec de Miki de Kai, que ja va estar fa menys d'un any a Masdenverge, va ser tot un èxit, i en aquest cas no ve sol perquè ve acompanyat de Xavier Del Tell. També, mitiquíssims els dos grans humoristes, i que bueno, que el dissabte els pots gaudir a Masdenverge, com et deia. Les entrades es poden adquirir a Ebreticket. No en queden massa, així que espavila, i dissabte tots al puesto a passar-ho bé. Així que, bueno, jo t'ho he explicat una mica, però aquí jo crec que està més ben explicat. Escolta, escolta.
2: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miki de Kai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier Del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miki de Kai i Xavier Del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi, ve la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló, polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Fetxini i esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetxini, 977 70 12 57. Fetxini.net.
6: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
7: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
8: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
7: JMS Vehicles Industrials.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
9: I escoltàvem a Damiano David fa un moment, ara. Tenim aquest Me quedaré, la música amb els Estopa, són les 9 i 19.
10: Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo.

0: Coneixer el teu lloc a l'univers, a càrrec d'Inés Dibabur, divulgadora astronòmica, i és una activitat orientada a tota la família. Els passes seran a les 5 de la tarda, a les 6, a les 7 i mitja del vespre, i serà a la Casa de Cultura d'Ulldecona. El dissabte dia 18, activitat de vèrtebra dansa a Roquetes amb Deriva de Roberto Olivan a les 7 del vespre al pati dels Tilers del Centre Cívic, i és una activitat gratuïta. I també el dissabte, nit de l'humor a Mas d'en Verge amb Miqui de Cai i Xavier del Tell a les 10 i mitja de la nit al pavelló poliesportiu. Les entrades es poden adquirir a Ebreticket. Del 15 al 19 de juliol, el Festival Eufònic, que és el Festival d'Arts Sonores, Visuals i Digitals Performatives de les Terres de l'Ebre. Informació i programa eufònic.net. Del 16 al 19, 29a Festa del Renaixement, on podeu conèixer les arts renaixentistes a la Tortosa del segle XVI, tota la programació i venda d'entrades a entrades.festadelrenaixement.cat. I del 17 al 19 de juliol, 6a edició del Brou d'Estiu a Rasquera. És un festival que fusiona música en directe, vi natural, gastronomia local i arts escènics. Serà al Mas de Cabatxo, d'en Pinyolet. Informació i programa a les xarxes socials del festival i les entrades a ticketing.cat.
1: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
0: I de seguida, en només 4 minuts, arribem a les 9 i mitja del matí. I avui marxem amb la música de Counting Crows des dels 90. Aquesta es diu Mr. Jones, per part meva res més. Que passis molt bon dia i fins demà.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Gandesa decreta 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de Banys de la Fontcalda. El consistori ha expressat el seu còndol a la família de la menor, que va morir ahir a la zona de Banys de la Fontcalda arran d'un desprendiment de pedres als gorgs. En el mateix accident, una jove de 24 anys, familiar de la víctima, va resultar ferida greu i va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament de Gandesa va convocar un minut de silenci davant el consistori i ha demanat màxim respecte per la família i prudència davant de qualsevol especulació mentre continua la investigació dels fets. El Montsià contractarà 13 persones aturades a través del programa Treball i Formació 2026. Les places, subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, s'adrecen a col·lectius prioritaris com persones beneficiàries de la renda garantida, dones en situació d'atur, persones en risc d'atur de llarga durada i el col·lectiu trans. Els llocs de treball inclouen perfils com peons de brigada, personal de neteja, auxiliars administratius i auxiliars d'informació i es distribuiran entre Alcanar, Freginals, Godall, La Galera, La Ràpita, Mas de Barberans, Mas d'Enverge, Sant Jaume d'Enveja, Santa Bàrbara, La Sénia, Ulldecona i el mateix Consell Comarcal. Les persones interessades podran inscriure's fins al 17 de juliol a través del Servei d'Ocupació de Catalunya. El Centre d'Interpretació del Renaixement de Tortosa estrena un espai interactiu. L'objectiu és apropar la cultura i el llegat històric, artístic i humanista de la Tortosa del segle XVI amb una proposta museogràfica amb novetats tecnològiques, com una intel·ligència artificial que transforma en temps real els dibuixos realitzats pels visitants en projeccions animades, un mural interactiu, una cabina fotogràfica o uns tapissos en format digital. El projecte ha tingut un cost d'uns 139.000 euros finançats amb fons europeus Next Generation i ha estat desenvolupat per l'empresa especialitzada Framemov SL.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè amb bandes de núvols alts i mitjans que aniran apareixent durant la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 33, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
5: La millor música
4: per sentir

0: Carolina.
1: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
8: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gaditat, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que estia pres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
5: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
6: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
7: Actes i festa per a grans i petits.
6: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
7: Tota la programació a jesús.cat.
6: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
8: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb Vida M. Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb Vida M. Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
2: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
1: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
2: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
1: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
4: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
5: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
6: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
7: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
8: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: I will survive without you.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
2: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
4: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Construiran una factoria de processament de dades DIA als terrenys d'Ercos a Flix. La companyia catalana Submer Group invertirà més de 1.000 milions d'euros en este projecte amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027 i el 2029 a ple funcionament. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i es crearan 150 llocs de treball. El centre serà més gran que la gigafactoria que s'impulsa a Móra la Nova, tant en potència com en superfície, però són dos projectes compatibles al mateix temps, segons ha assenyalat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. La germana del bomber mort a l'incendi del Baix Ebre reclama millor gestió forestal durant l'homenatge realitzat a Paüls. Una escultura a escala real recorda des d'este dissabte el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció de l'incendi de l'estiu passat. La figura s'ha col·locat a l'entorn del cementeri de Paüls, on s'ha fet un homenatge al bomber membre de l'equip de prevenció activa forestal. En l'emotiu acte han participat familiars de Serrano que han reclamat millor gestió forestal, més prevenció i millor gestió dels equips d'intervenció. Marta Serrano, germana de la víctima, ha subratllat que cap hectàrea del bosc val més que una vida i que cap intervenció pot estar per damunt de la seguretat de qui s'entrega per protegir-nos. I en agenda, el Festival Brou d'estiu celebrarà la seva 6a edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brou, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb bandes de núvols mitjans i alts durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a Villalba dels Arcs, 34 a Roquetes i 35 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977 71 87 25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
5: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
0: La millor música
1: per sentir

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Parlament reclama al govern elaborar en 6 mesos un pla estratègic de salut per a les Terres de l'Ebre. La cambra ho va demanar amb l'aprovació al ple d'una moció de Junts amb el suport del Partit Popular de Catalunya, Vox, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. El text demana consolidar l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta com a hospital de referència d'alta complexitat, reforçar l'activitat assistencial dels hospitals comarcals d'Amposta i Móra d'Ebre i revisar el model d'emergències mèdiques de les Terres de l'Ebre, entre altres. Tortosa obre la votació dels pressupostos participatius amb 250.000 euros i 64 propostes. Hi podrà participar qualsevol persona empadronada a Tortosa que tingui 16 anys o més i la votació estarà oberta fins al 31 d'agost. Es podrà votar principalment a través del web municipal, tot i que també hi haurà punts presencials, com el que funcionarà durant la Festa del Renaixement els dies 17 i 18 de juliol. La partida es reparteix entre Tortosa Ciutat, els Reguers i Vinallop, amb un total de 64 propostes validades pels serveis tècnics municipals, d'entre les més de 300 presentades per la ciutadania. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat que ningú coneix millor les necessitats dels barris que la gent que hi viu, mentre que el regidor de Participació Ciutadana, Francesc Vallespí, ha animat a la ciutadania a votar per fer el procés més representatiu. Les remendadores de les cases d'Alcanar recorden el paper de les dones en el passant mariner del poble. La jornada va comptar amb demostracions, tallers i música en directe per mantenir viu el coneixement relacionat amb el passat mariner del poble. Alhora, el consistori prepara un diccionari de termes i tècniques sobre com arreglar xarxes. La regidora de les cases i polítiques d'igualtat, Mar Sancho, ha dit que es troben en gent gran que per circumstàncies no han après a remendar i ara tenen curiositat, però als joves encara els hi costa entendre este llegat. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb bandes de núvols mitjans i alts durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a Villalba dels Arcs, 34 a Roquetes i 35 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I, a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
5: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de l'estat.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
7: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
6: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
7: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
6: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
8: Aquest divendres, a l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Parlament reclama al govern elaborar en 6 mesos un pla estratègic de salut per a les Terres de l'Ebre. La cambra ho va demanar amb l'aprovació al ple d'una moció de Junts amb el suport del Partit Popular de Catalunya, Vox, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. El text demana consolidar l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta com a hospital de referència d'alta complexitat, reforçar l'activitat assistencial dels hospitals comarcals d'Amposta i Móra d'Ebre i revisar el model d'emergències mèdiques de les Terres de l'Ebre, entre altres. Tortosa obre la votació dels pressupostos participatius amb 250.000 euros i 64 propostes. Hi podrà participar qualsevol persona empadronada a Tortosa que tingui 16 anys o més i la votació estarà oberta fins al 31 d'agost. Es podrà votar principalment a través del web municipal, tot i que també hi haurà punts presencials, com el que funcionarà durant la Festa del Renaixement els dies 17 i 18 de juliol. La partida es reparteix entre Tortosa Ciutat, Els Reguers i Vinallop, amb un total de 64 propostes validades pels serveis tècnics municipals, d'entre les més de 300 presentades per la ciutadania. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat que ningú coneix millor les necessitats dels barris que la gent que hi viu, mentre que el regidor de Participació Ciutadana, Francesc Vallespí, ha animat a la ciutadania a votar per fer el procés més representatiu. Les remendadores de les cases d'Alcanar recorden el paper de les dones en el passant mariner del poble. La jornada va comptar amb demostracions, tallers i música en directe per mantenir viu el coneixement relacionat amb el passat mariner del poble. Alhora, el consistori prepara un diccionari de termes i tècniques sobre com arreglar xarxes. La regidora de les cases i polítiques d'igualtat, Mar Sancho, ha dit que es troben en gent gran que per circumstàncies no han après a remendar i ara tenen curiositat, però als joves encara els hi costa entendre este llegat. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb bandes de núvols mitjans i alts durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a Villalba dels Arcs, 34 a Roquetes i 35 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si el teu negoci...
0: Imagina Ràdio.
1: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles.

0: imprescindibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebreticket.cat.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
2: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Berta Bradança a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Berta Bradança. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a bertabradança.com.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Construiran una factoria de processament de dades DIA als terrenys d'Ercos a Flix. La companyia catalana Submer Group invertirà més de 1.000 milions d'euros en este projecte amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027 i el 2029 a ple funcionament. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i es crearan 150 llocs de treball. El centre serà més gran que la gigafactoria que s'impulsa a Móra la Nova, tant en potència com en superfície, però són dos projectes compatibles al mateix temps, segons ha assenyalat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. La germana del bomber mort a l'incendi del Baix Ebre reclama millor gestió forestal durant l'homenatge realitzat a Paüls. Una escultura a escala real recorda des d'este dissabte el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció de l'incendi de l'estiu passat. La figura s'ha col·locat a l'entorn del cementeri de Paüls, on s'ha fet un homenatge al bomber membre de l'equip de prevenció activa forestal. En l'emotiu acte han participat familiars de Serrano que han reclamat millor gestió forestal, més prevenció i millor gestió dels equips d'intervenció. Marta Serrano, germana de la víctima, ha subratllat que cap hectàrea del bosc val més que una vida i que cap intervenció pot estar per damunt de la seguretat de qui s'entrega per protegir-nos. I en agenda, el Festival Brou d'estiu celebrarà la seva 6a edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brou, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb bandes de núvols mitjans i alts durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a Villalba dels Arcs, 34 a Roquetes i 35 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que estia pres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
6: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977 71 87 25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Construiran una factoria de processament de dades DIA als terrenys d'Ercosa Flix. La companyia catalana Submer Group invertirà més de 1.000 milions d'euros en este projecte amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027 i el 2029 a ple funcionament. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i es crearan 150 llocs de treball. El centre serà més gran que la gigafactoria que s'impulsa a Móra la Nova, tant en potència com en superfície, però són dos projectes compatibles al mateix temps, segons ha assenyalat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. La germana del bomber mort a l'incendi del Baix Ebre reclama millor gestió forestal durant l'homenatge realitzat a Paüls. Una escultura a escala real recorda des d'este dissabte el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció de l'incendi de l'estiu passat. La figura s'ha col·locat a l'entorn del cementeri de Paüls, on s'ha fet un homenatge al bomber membre de l'equip de prevenció activa forestal. En l'emotiu acte han participat familiars de Serrano que han reclamat millor gestió forestal, més prevenció i millor gestió dels equips d'intervenció. Marta Serrano, germana de la víctima, ha subratllat que cap hectàrea del bosc val més que una vida i que cap intervenció pot estar per damunt de la seguretat de qui s'entrega per protegir-nos. I en agenda, el Festival Brou d'estiu celebrarà la seva 6a edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brou, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb bandes de núvols mitjans i alts durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a Villalba dels Arcs, 34 a Roquetes i 35 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
4: Actes i festa per a grans i petits.
3: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
4: Tota la programació a jesús.cat.
3: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
5: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
7: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
8: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
9: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
8: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
9: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
8: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
10: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: La millor música per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. El Parlament reclama al govern elaborar en 6 mesos un pla estratègic de salut per a les Terres de l'Ebre. La cambra ho va demanar amb l'aprovació al ple d'una moció de Junts amb el suport del Partit Popular de Catalunya, Vox, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. El text demana consolidar l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta com a hospital de referència d'alta complexitat, reforçar l'activitat assistencial dels hospitals comarcals d'Amposta i Móra d'Ebre i revisar el model d'emergències mèdiques de les Terres de l'Ebre, entre altres. Tortosa obre la votació dels pressupostos participatius amb 250.000 euros i 64 propostes. Hi podrà participar qualsevol persona empadronada a Tortosa que tingui 16 anys o més i la votació estarà oberta fins al 31 d'agost. Es podrà votar principalment a través del web municipal, tot i que també hi haurà punts presencials, com el que funcionarà durant la Festa del Renaixement els dies 17 i 18 de juliol. La partida es reparteix entre Tortosa Ciutat, Els Reguers i Vinallop, amb un total de 64 propostes validades pels serveis tècnics municipals, d'entre les més de 300 presentades per la ciutadania. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat que ningú coneix millor les necessitats dels barris que la gent que hi viu, mentre que el regidor de Participació Ciutadana, Francesc Vallespí, ha animat a la ciutadania a votar per fer el procés més representatiu. Les remendadores de les cases d'Alcanar recorden el paper de les dones en el passant mariner del poble. La jornada va comptar amb demostracions, tallers i música en directe per mantenir viu el coneixement relacionat amb el passat mariner del poble. Alhora, el consistori prepara un diccionari de termes i tècniques sobre com arreglar xarxes. La regidora de les cases i polítiques d'igualtat, Mar Sancho, ha dit que es troben en gent gran que per circumstàncies no han après a remendar i ara tenen curiositat, però als joves encara els hi costa entendre este llegat. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè amb bandes de núvols mitjans i alts durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 22 i 25 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Galera, 33 a Villalba dels Arcs, 34 a Roquetes i 35 graus a Rasquera. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Mas d'en Verge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Mas d'en Verge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Mas d'en Verge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Viu les festes del Carme a l'Ampolla, un poble mariner. Xarangues i festa infantil, bous i nits d'orquestra, castell de focs i la tradicional processó pel mar. Vine a gaudir amb la gent del mar de les festes de la seua patrona. Vine, festes de la Verge del Carme a l'Ampolla.
4: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
5: It's a top selector.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
4: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Carlos U, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El Parlament reclama al govern elaborar en 6 mesos un pla estratègic de salut per a les Terres de l'Ebre. La cambra ho va demanar amb l'aprovació al ple d'una moció de Junts amb el suport del Partit Popular de Catalunya, Vox, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana i l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. El text demana consolidar l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta com a hospital de referència d'alta complexitat, reforçar l'activitat assistencial dels hospitals comarcals d'Amposta i Móra d'Ebre i revisar el model d'emergències mèdiques de les Terres de l'Ebre, entre altres. Tortosa obre la votació dels pressupostos participatius amb 250.000 euros i 64 propostes. Hi podrà participar qualsevol persona empadronada a Tortosa que tingui 16 anys o més i la votació estarà oberta fins al 31 d'agost. Es podrà votar principalment a través del web municipal, tot i que també hi haurà punts presencials, com el que funcionarà durant la Festa del Renaixement els dies 17 i 18 de juliol. La partida es reparteix entre Tortosa Ciutat, Els Reguers i Vinallop, amb un total de 64 propostes validades pels serveis tècnics municipals, d'entre les més de 300 presentades per la ciutadania. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat que ningú coneix millor les necessitats dels barris que la gent que hi viu, mentre que el regidor de Participació Ciutadana, Francesc Vallespí, ha animat a la ciutadania a votar per fer el procés més representatiu. Les remendadores de les cases d'Alcanar recorden el paper de les dones en el passant mariner del poble. La jornada va comptar amb demostracions, tallers i música en directe per mantenir viu el coneixement relacionat amb el passat mariner del poble. Alhora, el consistori prepara un diccionari de termes i tècniques sobre com arreglar xarxes. La regidora de les Cases i Polítiques d'Igualtat, Mar Sancho, ha dit que es troben en gent gran que per circumstàncies no han après a remendar i ara tenen curiositat, però als joves encara els hi costa entendre este llegat. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i mitjans que s'han mantingut durant tota la jornada. Les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà dimecres, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre i en quant a les temperatures, seran més elevades que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: Pel Reial Decret de la Corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
5: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
6: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
7: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: soy.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crearlos. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
4: Actes i festa per a grans i petits.
3: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
4: Tota la programació a jesús.cat.
3: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
5: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
6: Mama, papa, ja ha fet el forn. El pastís ja està.
7: Que bé. Quina olor més bona!
8: Així dona gust estar a casa, tots junts.
9: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
10: Imagina Ràdio.

0: Són les 8. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Gandesa decreta 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de Banys de la Fontcalda. El consistori ha expressat el seu còndol a la família de la menor, que va morir ahir a la zona de Banys de la Fontcalda arran d'un desprendiment de pedres als gorgs. En el mateix accident, una jove de 24 anys, familiar de la víctima, va resultar ferida greu i va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament de Gandesa va convocar un minut de silenci davant el consistori i ha demanat màxim respecte per la família i prudència davant de qualsevol especulació mentre continua la investigació dels fets. Construiran una factoria de processament de dades DIA als terrenys d'Ercosa Flix. La companyia catalana Submer Group invertirà més de 1.000 milions d'euros en este projecte amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027 i el 2029 a ple funcionament. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i es crearan 150 llocs de treball. El centre serà més gran que la gigafactoria que s'impulsa a Móra la Nova, tant en potència com en superfície, però són dos projectes compatibles al mateix temps, segons ha assenyalat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Les remendadores de les cases d'Alcanar recorden el paper de les dones en el passant mariner del poble. La jornada va comptar amb demostracions, tallers i música en directe per mantenir viu el coneixement relacionat amb el passant mariner del poble. Alhora, el consistori prepara un diccionari de termes i tècniques sobre com arreglar xarxes. La regidora de les cases i polítiques d'igualtat, Mar Sancho, ha dit que es troben en gent gran que per circumstàncies no han après a remendar i ara tenen curiositat, però als joves encara els hi costa entendre este llegat. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i mitjans que s'han mantingut durant tota la jornada. Les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà dimecres, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre i en quant a les temperatures seran més elevades que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Imagina Ràdio.

0: Majo, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents, indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zona reservada, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Tortosa torna al segle XVI amb la 29a Festa del Renaixement.
6: Del 16 al 19 de juliol trobareu més de 500 propostes. Espectacles de música, circ, cercaviles, gastronomia, recreacions històriques i activitats per tota la família.
5: I enguany descobreix nous espais patrimonials.
6: Vine a Tortosa, vine a la Festa del Renaixement.
5: Organitza l'Ajuntament de Tortosa.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.
8: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. L'Ajuntament de Gandesa decreta 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de la Fontcalda. El consistori ha expressat el seu còndol a la família de la menor, que va morir ahir a la zona de banys de la Fontcalda arran d'un desprendiment de pedres als gorgs. En el mateix accident, una jove de 24 anys, familiar de la víctima, va resultar ferida greu i va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament de Gandesa va convocar un minut de silenci davant el consistori i ha demanat màxim respecte per la família i prudència davant de qualsevol especulació mentre continua la investigació dels fets. Construiran una factoria de processament de dades d'IA als terrenys d'Ercos a Flix. La companyia catalana Submer Group invertirà més de 1.000 milions d'euros en este projecte amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027 i el 2029 a ple funcionament. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i es crearan 150 llocs de treball. El centre serà més gran que la gigafactoria que s'impulsa a Móra la Nova, tant en potència com en superfície, però són dos projectes compatibles al mateix temps, segons ha assenyalat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Les remendadores de les cases d'Alcanar recorden el paper de les dones en el passant mariner del poble. La jornada va comptar amb demostracions, tallers i música en directe per mantenir viu el coneixement relacionat amb el passant mariner del poble. Alhora, el consistori prepara un diccionari de termes i tècniques sobre com arreglar xarxes. La regidora de les cases i polítiques d'igualtat, Mar Sancho, ha dit que es troben en gent gran que per circumstàncies no han après a remendar i ara tenen curiositat, però als joves encara els hi costa entendre este llegat. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i mitjans que s'han mantingut durant tota la jornada. Les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà dimecres, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre i en quant a les temperatures, seran més elevades que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona nit. L'Ajuntament de Gandesa decreta 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de Banys de la Fontcalda. El consistori ha expressat el seu còndol a la família de la menor, que va morir ahir a la zona de Banys de la Fontcalda arran d'un desprendiment de pedres als gorgs. En el mateix accident, una jove de 24 anys, familiar de la víctima, va resultar ferida greu i va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament de Gandesa va convocar un minut de silenci davant el consistori i ha demanat màxim respecte per la família i prudència davant de qualsevol especulació mentre continua la investigació dels fets. Construiran una factoria de processament de dades d'IA als terrenys d'Ercosa Flix. La companyia catalana Submer Group invertirà més de 1.000 milions d'euros en este projecte amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027 i el 2029 a ple funcionament. En la primera fase, la fàbrica tindrà una potència de 50 megawatts i es crearan 150 llocs de treball. El centre serà més gran que la gigafactoria que s'impulsa a Móra la Nova, tant en potència com en superfície, però són dos projectes compatibles al mateix temps, segons ha assenyalat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Les remendadores de les cases d'Alcanar recorden el paper de les dones en el passant mariner del poble. La jornada va comptar amb demostracions, tallers i música en directe per mantenir viu el coneixement relacionat amb el passant mariner del poble. Alhora, el consistori prepara un diccionari de termes i tècniques sobre com arreglar xarxes. La regidora de les cases i polítiques d'igualtat, Mar Sancho, ha dit que es troben en gent gran que per circumstàncies no han après a remendar i ara tenen curiositat, però als joves encara els hi costa entendre este llegat. I pel que fa al temps, avui dimarts hem tingut un cel serè amb algunes bandes de núvols alts i mitjans que s'han mantingut durant tota la jornada. Les temperatures han estat similars a les d'ahir. De cara a demà dimecres, continuarem amb un cel mig ennuvolat en general arreu de les Terres de l'Ebre i en quant a les temperatures, seran més elevades que les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit.
0: Imagina Ràdio.

0: Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.